0: que podran ser localment fortes, amb ventades i calamar-se. A Girona es podran acumular fins a 30 litres per metre quadrat durant una hora. Avui també baixen les temperatures, màximes de 35 graus a Girona, 34 a Lleida i a Tarragona i 31 graus a Barcelona. Demà diumenge les temperatures seran més baixes. És una informació d'EMET.
1: I mirem ara la situació a les carreteres. Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez.
2: Hola, bona tarda. De moment a aquesta hora i pel que fa a incidències, destaquem la Ronda Litoral de Barcelona, que es troba tallada a l'altura de Poblenou en sentit Trinitat. De moment les cues arriben a la zona de Montjuïc, en aquesta Ronda Litoral, i de fet també en sentit contrari hi ha lentitud amb aturades entre Diagonal Mar i Poblenou, en sentit Llobregat. Pel que fa a la Ronda de Dalt, també tenim un tram d'aturades entre Esplugues i la zona de Cornellà, més tocant el nus del Llobregat, en aquesta direcció. I a la resta de punts de la xarxa viària, seguim parlant, per exemple, de l'autopista AP7, tot i que ha millorat, a la zona de Martorell, lentitud aturades en sentit sud, també l'autopista del Maresme, la C32 a Mataró, en sentit nord, la Pota Nord, la B20 de Santa Coloma de Gramenet a Barcelona, o també en el cas de les vies de la Costa Brava, seguim parlant de la C65 i també de la C35, les dues de Llagostera, en direcció Platja d'Aro. Recordem també el tram d'obres que afecta la zona de Jorba, de l'autovia 2, en sentit Lleida, amb lentitud aturades en aquesta zona entre 1,5 km, 2 km. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: I incidències també a Renfe. La circulació a les línies de Rodalies R3 està suspesa per un problema al sistema de regulació del trànsit ferroviari. Els usuaris es deriven a la línia R4. Hi ha també un servei alternatiu per carretera. D'altra banda, les línies R2 i R11 estan afectades per l'esfondrament registrat a les obres de soterrament del tren a Montcada i Reixac. Avui s'espera conèixer la data de la represa del servei. Amb l'Albert Vaques als comandaments tècnics, el Roger Vergés a control central, comencem.
3: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
1: Els bombers donen per estabilitzat l'incendi forestal d'alta muntanya declarat ahir a Farrera, al Pallars Sobirà. Ha cremat unes 36 hectàrees del Parc Natural de l'Alt Pirineu. Segons les primeres hipòtesis, l'incendi estaria causat per un llamp. Protecció Civil manté activat el nivell 4 per perill extrem d'incendi forestal a 195 municipis i es proveix l'accés a diversos massissos i parcs naturals per evitar precisament aquest risc d'incendi. Els bombers de Catalunya no donen l'abast. En plena temporada falten efectius i recursos. Com a mesura de pressió al departament, el 90% dels parcs protesten des de Sant Joan. S'han acabat les hores extres, diuen, per tapar les mancances del servei. Un dels darrers parcs a adherir-se ha estat el de l'Hospitalet de Llobregat, que és un dels majors del territori. Laura Zurriaga.
4: Els bombers es planten. Ni hores addicionals ni més serveis voluntaris per tapar anys, diuen, de desinversió. Durant la campanya d'incendis, els parcs del territori sovint queden sense personal per la simultaneïtat dels focs, posant en relleu un servei infradimensionat, com passa al parc de l'Hospitalet de Llobregat. Carles Urgell, bomber i delegat sindical de la CGT.
5: Si els mínims de parc normals són 8 bombers i bomberes, doncs ens quedaven amb 4 bombers. Això, sumat a que hi ha una falta d'equips de protecció, ha provocat fins i tot que d'aquests 4 bombers, en algunes ocasions, ens trobéssim amb que 2 no tenien equip.
4: El cos arrossega els efectes de la crisi de 2008. En la darrera dècada s'ha duplicat el pressupost, però encara falten efectius, falten vehicles, falta sou i cal agilitzar el sistema de desinfecció dels equips de protecció.
5: Poden passar moltes guàrdies fins que recuperen el seu EPI, que després d'un procés de descontaminació, i durant aquest temps no hi ha equips de substitució per tal de suplir aquesta mancança. Ens trobem que és responsabilitat dels bombers netejar-los al parc i descontaminar-los amb un cubell, un fregall i sabó, amb mitjans de fortuna.
4: Des de l'any 2016 s'han incorporat 1.000 bombers per les jubilacions de 2008 a 2016. Avui són 2.700 efectius al territori. Una xifra insuficient reclamant per cobrir els mínims.
5: De forma estimada, pensem que amb un mínim de 1.000 bombers podríem tapar forats.
4: El Departament d'Interior es recolza en la tasca dels bombers voluntaris. Cobren 10 euros l'hora, tenen la mateixa formació que els funcionaris, però la Generalitat no reconeix la seva relació laboral. Francesc Castillo, bomber voluntari i portaveu de l'associació Bombers Precaris en Lluita.
6: Bé, nosaltres reclamem que reconeguin els nostres drets laborals, val? Perquè al final nosaltres creiem que quan estem fent de bombers estem treballant, nosaltres fem la mateixa tasca que els companys bombers funcionaris, no se'n reconeixen ni els drets laborals, ni la prevenció de riscos, ni el coeficient reductor cara a la jubilació, ni les malalties professionals, res de tot això se'n reconeixen.

0: nosaltres.
1: Dels 1.300 voluntaris, gairebé 500 s'han sumat a les 12 denúncies interposades als jutjats socials. Per altra banda, el departament emplaça els sindicats de bombers a reunir-se a la tardor per atendre les seves reivindicacions. Els bombers decidiran si amplien o no les mesures de pressió aquest cap de setmana.
2: I avui hem escoltat també les reivindicacions dels socorristes que han sortit al carrer per, tot coincidint amb el Dia Mundial per la Prevenció dels Ofegaments. 30 cada hora n'hi ha al món, segons les estadístiques. A Catalunya, en el que portem d'estiu, han mort ofegades 25 persones. L'última, avui mateix, Llorenç Llop.
3: Es tracta d'un jove de 21 anys que ha perdut la vida en posta. La víctima s'estava banyant al canal marítim amb un amic quan els bombers van rebre l'avís. Ja a les 4 de la matinada van trobar el cos sense vida del jove a 7 quilòmetres del punt inicial. Amb aquesta ja són 25 les víctimes mortals a Catalunya durant la campanya de bany, 13 en platges, 8 en piscines i 4 en aigües interiors. Les xifres preocupen, ja s'han superat els registres de l'any passat en aquestes dades i el total de defuncions és de 25, 3 menys que la campanya de l'any passat, quan encara queden 7 setmanes d'estiu. Moltes d'aquestes morts, segons la doctora Montserrat Romaguera de Canfic, són evitables.
4: S'ha d'evitar el bany en zones de risc, roques, llot o corrents, i també formar la ciutadania en maniobres de salvament i la reanimació, coneguda popularment com el boca a boca.
3: Davant aquesta situació, socorristes de Barcelona s'han concentrat per protestar contra les administracions i reclamar unes condicions laborals dignes per oferir un servei segur. Ignacio García, portaveu d'Acció Sindical de Socorristes.
5: Que es prenguin en sèrio el salvament i socorrisme, que donin poder als primers intervinents, que som nosaltres, per tenir medis i poder lluitar contra els ofegaments, a més de donar educació aquàtica a la població i que tothom sàpiga el risc que suposa estar en un medi aquàtic.
3: Els ofegaments són la tercera causa de mort accidental a Catalunya. Al món cada any moren 300.000 persones per aquesta causa. La meitat són menors de 30 anys i una quarta part infants.
2: Gràcies, Llorenç. Els ofegaments a platges i piscines són dels perills de l'estiu, però no pas l'únic. Intoxicacions alimentàries, cremades solars i picades d'insectes i altres animals són altres clàssics de l'estiu. Maria Gómez.
6: Clàssics que podem tenir sota control. La pell, per exemple, més enllà d'utilitzar crema de factor 50, els experts aposten pel que anomenen la fotohabitació, és a dir, no tenir contacte amb el sol durant les hores més fortes de la radiació. Alejandro Fernández Casado és cap del Servei de Dermatologia de l'Hospital Cimas Sanitas de Barcelona.
7: Protegit del sol, posa't crema. Bueno, la crema de protecció 50 o la que correspongui segons el tipus de pell és important i ens evita les cremades i ens ajuda molt, sobretot en determinats àmbits, però la millor protecció solar és la que ens evita aquell sol excessiu, constant, acumulat.
6: Respecte a les picades d'insectes com mosquits o vespes, recomanen netejar-les amb aigua i sabó i retirar el fibló en cas que sigui visible i sobretot no utilitzar remeis casolans que poden empitjorar la zona afectada. També retirar possibles restes dels tentacles d'una medusa i en cas d'una picada aplicar aigua salada. Jornades que ens conviden a passar el dia fora de casa. Si preparem tàpers, cal mantenir la cadena del fred i evitar productes que poden ser molt sensibles a les altes temperatures com les salses. Núria Mallent, membre de la Junta del Codinucat, el Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
8: Sí que és recomanable que puguem ficar aquest tàper en una bossa isotèrmica i si podem ficar un d'aquests blocs que fiquem en el congelador, seria l'ideal. No és com tenir-lo a la nevera, però podem mantenir una temperatura prou correcta i tampoc no deixar un tàper preparar-lo superaviat i menjar-lo poder a les 10 hores.
6: Menjar en condicions i també mantenir una bona hidratació.
2: Avui podríem conèixer la data de la represa del servei ferroviari a les línies R2 i R11 després de l'esfondrament registrat aquesta setmana a Montcada i Reixac a les obres del tren. D'altra banda, entre la setmana entrant i la següent podran tornar a casa seva una segona tongada de veïns afectats per l'esfondrament registrat a les obres de la línia 9 del metro a Sant Gervasi. Sant Gervasi, Sants, Vallbona, Montcada han generat neguit entre la ciutadania que tem per la seva seguretat. Joan Martínez Bofill és el vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya. Benvingut.
9: Hola, bon dia. Gràcies.
2: Què és el que ha passat i per què? Què en sabeu o què deduïu?
9: Bé, ara mateix el que se sap és poc, no? I la informació una mica és incerta i caldrà estudiar-ho, no? Però que sí que s'ha vist pels vídeos, sobretot, hi ha un vídeo molt bo en el qual es veu que col·lapsa, no?, un mur del pou d'atac. Pou d'atac simplement és com un pou molt gran, no?, com d'uns 18-20 metres de diàmetre, que baixa fins a 35 metres, perquè a partir d'aquest doncs poder començar doncs el túnel en galeria, no? Aleshores, clar, per fer aquest pou tan fondo, el que has de fer són murs de contenció perquè el terreny no cedeixi, no caigui, igual que fas un forat a la sorra de la platja, no?, que se't cau. Doncs el que volem és evitar això, no? Llavors, tot això es calcula, s'estudia molt bé, però per alguna causa que cal esbrinar, a la part de baix hi ha aquest mur assalit, hi havia uns pilons, unes columnes de formigó, no?, que en teoria la seva funció és contenir aquest terreny, i es veu clarament, doncs, que això, doncs, cedeix i comencen a entrar allà les pissarres, que és el nivell, com si diguéssim, profund del terreny, no?, del substracte geològic. Aleshores, clar, quines poden ser les causes? Doncs és incert i s'ha d'estudiar bé, no?, perquè normalment quan passen aquestes coses un cúmul de circumstàncies. Però, clar, abans de fer un pou d'aquestes dimensions, un estudi d'aquestes dimensions, s'han fet sondejos, s'han fet assajos de laboratori, s'han fet molts càlculs i s'ha fet un projecte molt detallat en el qual, doncs, s'indica fil per randa, no?, què s'ha de fer per tal de que això no passi, i a més amb uns factors de seguretat, no?, que permeten ser conservadors, perquè si hi ha qualsevol imprevist, doncs aquest factor de seguretat pugui absorbir-ho i no passi res, no?
2: Els ciutadans confiem en que realment quan es fan unes obres d'aquesta envergadura, doncs es fa seguint uns criteris de seguretat, i això que passa, doncs, pot ser només un accident, no? Però també vostès entenen el neguit i la preocupació dels ciutadans, no?, amb tot el que ha passat en els últims dies en les obres del metro, les obres de Rodalies. Ja se sap que el risc zero no existeix, no? Però podem estar tranquils.
9: Sí, jo crec que sí, hem d'estar tranquils, i les coses en general es fan bastant bé. El que passa és que, clar, són obres que són molt complexes, aquí intervenen molts factors, no?, d'execució, de qualitat dels materials, de càlcul...
2: Uh-huh. En el cas del tren, tants anys de falta d'inversions han deixat un estat deplorable del servei ferroviari, que reconeixen les pròpies administracions implicades. Què diuen els experts? Com s'han d'afrontar aquests treballs necessaris sense posar en perill la seguretat i intentar que no torni a passar el que ha passat aquesta setmana?
9: Clar, això és un tema que és una mica més... Tens a veure amb els gestors, no?, dels diners públics, però clar, és evident que tenim unes infraestructures que estan antigues, que s'han de mantenir, no?, per fer-ho. Per posar un exemple, si tu tens una casa vella i no li fas les reparacions, doncs el dia que l'hagis de fer les reparacions seran molt més grans, no?, en comptes de fer els manteniments adequats. Aleshores, doncs clar, és molt important que les infraestructures es pressupostin i que s'executin, i que siguem, doncs, cada vegada més eficients i que ho sapiguem gestionar millor.
2: La cosa bona de tot això és que, afortunadament, no hem hagut de lamentar danys personals, no hi ha hagut ferits, no hi ha hagut cap víctima, que això és molt important, clar. Però, clar, venim de mesos i mesos de problemes a Rodalies de Renfe a partir de, precisament, un accident mortal a Gelida ja fa mig any. Clar, tot això, que ha estat un ensurt, potser si no hagués tot aquest caldo de cultiu, doncs hagués quedat en això, no en un ensurt, però tenim preocupació per tot el que hem viscut fins ara.
9: Sí, totalment, no? Aquest cas de Gelida, doncs, va ser, allò sí que va ser un autèntic drama, no?, perquè una persona va morir. En aquest cas, doncs, per sort no hi ha hagut afectacions personals, que això és el principal. Sembla ser que les estructures i els edificis també estan intactes, per tant, això és bo. Ha estat molt aparatós, però sí, tal com dius, doncs una mica està plovent sobre mullat, no? Doncs, per exemple, des del Col·legi de Geòlegs fa molt temps que estem parlant, doncs, del que passa a la R1, cada vegada, doncs, que hi ha temporals de mar, hi ha aquesta afectació a una estructura viària, que és la primera que es va fer a la península Ibèrica, no?, el tren pel Maresme, a l'any, crec que era el 1848, que està totalment exposat, no? I aleshores, si volem tenir unes estructures, unes infraestructures que siguin eficaces, volem que la gent, doncs, es mogui en transport públic per evitar tocar al mínim el transport privat, doncs clar, hem d'invertir i hem de fer-ho bé. I a més no ho podem fer de qualsevol manera, sinó que tenim una sèrie de condicionants del terreny que són molt importants, i per tant, doncs, això, doncs, implica, doncs, fer projectes previs, estudiar bé això, i al final tenir equips pluridisciplinars per veure, doncs, quines són les infraestructures sobre les quals cal actuar de primera, no?, en primera opció, i tenir un programa pautat per anar avançant, no?, a llarg termini.
2: Està clar. Joan Martínez Bofill, vicepresident del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, moltíssimes gràcies.
9: Gràcies a vosaltres.
2: Sorgit del projecte Òpera del Liceu, en col·laboració amb el Lliure, la tragicomèdia Estètica i Massacre arriba avui a Peralada per reflexionar sobre la pressió estètica. Amb direcció escènica d'Oriol Pla, música de Carles Prat i llibret de Carlota Gurt, Agnès Vallent.
0: Para un deslizamiento fácil y una piel suave.
10: És lícit o no és lícit, o és estrany, o és perillós, o és patològic el tracte amb el cos.
11: És una de les veus més singulars de la literatura catalana contemporània, amb una escriptura intensa, irònica, incisiva i una gran capacitat per explorar les contradiccions humanes. Carlota Gurt.
10: Vaig pensar en diverses idees, jo sempre escric sobre les coses d'alguna manera que em mouen o que em preocupen o sobre les quals tinc preguntes, i el tema de l'estètica és una cosa que m'inquieta bastant, sobretot quan vas per Barcelona i veus aquesta explosió de locals d'ungles, no? Que n'hi ha un cada cantonada, no? Quan veus, no? Aquests llavis inflats de botox, no? Aquesta mena d'excessos estètics, volia escriure un text al voltant d'això, no? Que ho tractés amb una certa ironia, amb un punt una mica hiperbòlic, i llavors la idea és explorar que l'espectador surti d'allà amb preguntes.
11: Estètica i Massacre presenta dos personatges, soprano i baríton, que es qüestionen l'ambició per l'estètica i la projecció de la seva imatge a les xarxes socials. Llibret de Gurt, direcció escènica d'Oriol Pla i la partitura és de Carles Prat.
12: Fins a quin punt estem condicionats a l'estètica, no? Fins a quin punt ens fa fer el que fem o som nosaltres els que decidim lliurement?
11: Els dos personatges fan de mirall, l'un obsessionat per l'estètica i l'altre per l'antiestètica, per reflexionar sobre el tracte i sotmetiment del nostre cos. Estètica i Massacre es podrà veure només aquest vespre al Mirador del Castell dins el Festival de Peralada.

I més propostes per avui. A Barcelona tanca el Festival Bars a poble espanyol Morrissey. El legendari fundador de The Smiths torna a Barcelona una dècada després, convertit en activista contra la tauromàquia. Ha demanat al president del govern que aprovi els toros.